0: sobretot ara no en depenem, però no podem voler posar el tema de tan bai, que no té una resolució en tot una parella, i ara ja que s'ha d'entrar amb l'any que ni, ja en cari per a un lugar, on no té un lugar, però no té sàpiga, l'any, però el problema ha dit, però jo crec que l'any que s'ha mandat d'Espanya, a tota la senyora, s'ha d'anar a cari, està en posa basco, però no m'hi deia que venim, ja en cari tenim una cosa, s'ha de dir que s'ha d'anar, però tot plegar no té sàpiga, i que consumem a pagar el futur a pagar l'any, digui't que ho venia tant en una cosa, va, cal, ho veig ara, i això no ho veig, jo ho he anat i s'ha canviat per l'any, i gani, i s'ha girat com en ell, s'ha fet, que n'hi haurà una cosa.
1: Si no és que hi ha tal, perquè el govern passa a ser legal, que ho va dir, però jo crec que és que m'ho queda, és una cosa que m'ha

Sonfoto Records. Saps ara que tornen a votar el paper que s'ha vist i en què el contemple que estarà aquí sentint-se i conectant amb el conseller Lluís Sola i que

0: fundamental de Top Cast i poden sentir que això és aquest ja fan matèria episodi si entres no tant de la casa de Next Team de pal que té la forma de regeno o la de cosa dir barri de cosa i jo vaig poder-me té la que regeno i vi que ha estat a l'ali però que li fa el cap i que ho li sona això tu i li pràs i tot ell barri de pare que no però s'ha sentit a l'ordre de pal que ha sombrat el comal i se l'on va dir barri de pare que s'ha
1: Vale, tu vas deixar tornar amb el Mavi Cacos, però si ara m'ha passat a comunicar amb l'altre cop, però també, per a l'any de l'any que s'ha de fer, i és el cine, doncs s'ha de ser el vostre de gran hora. Tino i Nati Menos, Sap i Matalongos, Clàssic que conduce MPS Internet, Sap i Nacolagui, Mata Rupa, Satras, Tatsi, Sapi, Jan, Pidia, Matalongos, Grisei, Nacolagui, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD, HD,

bàsic psíquic de l'infant s'ha de caire amb el debat per les fortis en fondar màquina i adieu no ha volgut una tirmovidura en dònia que ha de recordar puc de caire amb el seu mani no li he de dir sóc qui s'hi sap molt qui s'hi fa la casa la pèrdua de vida ha de fer-se una

0: Tornar per la mucca va matar un turbocatxo on no sé quin fa.
1: Saps per sap que té per si? Nirrit s'ho estàs a fer-ho.
0: Si li pot arta, matxa amb su com cago. Cagava fatta de pols el cago.
1: No t'hi fan, que tu no fan ser un nòtero.
0: S'ho està de mou, s'ho com a llegir el divà.
2: Vídeo provada, que és el programa, salut i contrari i salut.

0: ràdio trobarà FM Tuarega, Sony i Consagari Sandís.
1: Quina gran